0: vegada jo que em veig això dos bés, en jo de tenir tant de jugadors a banda, hagués fitxat a dos i hagués duplicat la fitxa per un davanter de nivell, que és el que marcarà la diferència. Perquè, a veure, poso un exemple. Josep Cerdà. És un bon jugador? Sí, és un bon jugador. És un bon jugador de segona divisió. A primera no l'hem vist. I és un bon jugador de segona per el que va fer en l'Andorra. Una temporada segona. Una temporada. En Fuentes és un bon jugador? Sí, de segona. Amb un any a Córdoba va fer 14 gols. No ha fet res més. I clar, aquests jugadors les veien com si haguessin de marcar les diferències. I no, te vas a altres equips i en lloc de tenir en Fuentes tindran un altre. En lloc de tenir en Cerdà tindran un altre. No vaig... O sea, la diferència per jo no és tan gran. I aquest és el problema, que les expectatives eren molt grans i jo al nivell el vaig justat i per estar allà, que estan allà pel pujar, també te'l dic, però no per anar sobrat.
1: Això és aposta d'en Pablo Orteix. Qui més se la llum tot això és en Pablo Orteix, eh? És a dir, ells és que amb molta pasta, amb molt de temps, perquè ha tingut les dues coses, ha fet aquesta plantilla. Vull pensar que anirà a més, però... La veritat és que el que hem vist ha estat molt, molt decebedor fins ara, és a dir, el Mallorca té més punts que lloc.
0: Ara, per exemple, a Las Palmas crec que se li guanyaran, perquè Las Palmas està també pitjor encara, i clar, però clar, després venen dues sortides i a Eibar, i clar, si Eibar te guanya l'Eibar, és que la diferència de 9 punts se pot convertir en 12.
1: Sí, per això ha donat la talla. No, està clar. És així, que sabien que la segona divisió és fotuda, sí, però jo crec que tots esperàvem una altra versió. És que podria tenir els mateixos punts del Mallorca, però donar sensacions de més fiabilitat. Perquè era veritat que estan queixant molt poc gols, però també han de veure els partits. Perquè
0: sí, clar, això de porteria 0 d'en Girona no me va, perquè te creen 4 ocasions i un pal.
1: No, és que li estan generant moltíssim en el Mallorca. És el que jo...
0: El dia del Sabadell torna a fer una gran aturada en Tena. És a dir, aquestes porteries a 0, l'Almeria marca un gol, però la segona part per marcar dos més.
1: El que no pot ser, Paco, és que de 8 partits, 4, un equip...
0: Aquí està,
1: ja,
0: sí.
1: 4 no hagin marcat.
0: Aquí per jo està el problema. Aquesta estadística sí que és preocupant. A la meitat del partit no ha marcat.
1: A la meitat del partit que has jugat t'has quedat amb les ganes i això és el que jo crec que és preocupant perquè és que no te falta ningú, és que estàs jugant amb tot el que tens, i per això també hem de xerrar de plantejaments de Luis García, per suposat, i també de rendiments de futbolistes, que aquí també jo crec que tot s'esperava més de lo que s'ha fitxat, que jo té relació amb el que tu estàs dient.
0: Jo crec que és un tema de que la propietat o aposta per un planter en nivell, en més nivell, o hauria de partir i a veure si troba qualcú que aposti de veres, perquè la inversió que han fet serà de les més altes de segona, però en jugadors que a mi no sé, o està la distribució, que fitxen molt de jugadors en lloc de fitxar 3 de nivell, però no marca diferències, aquest Mallorca no marca diferències i la dinàmica pot ser aquesta, guanyes diumenge, eufori, tornes, després si no guanyes a Eibar i a Leganés tornes a tenir la baixada i així perquè pot ser el camí de la segona i així és complicat pujar. Bueno, Sebastià, que té que va, gràcies.
1: Vinga, una ferrada.
2: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.
3: Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
4: El Auditorium de Palma presenta El Método Gronholm. Ríete, sorpréndete y comparte una experiencia única. Una comedia con giros inesperados, sorpresas, sospechas y un texto brillante. Más de 2 millones de espectadores avalan su éxito. El Método Gronholm, sábado 10 de octubre a las 6:30 de la tarde. Entradas en taquilla y en auditoriumpalma.com.
5: Onda Cero Mallorca.
0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Quedan días por delante para el derbi entre el Atlético Baleares y el Mallorca B de la Segunda Federación, pero contábamos con la opinión del técnico del conjunto blanqueazul, Óscar Troya, que considera que el Mallorca B es un rival a tener en cuenta.
6: Yo creo que es un filial muy bueno, ¿eh? Yo creo que, y si analizas los partidos que han ido disputando durante este año, pues también coincide